cad auditzaus a Mietzun sus Radio Albitzes, bec il actu vos prepaus une cabussade din las actualitats occitanos d'ici e d'aila. De tourna escuta lo ser a 5 miezza e lo dibendres a 10 del matí e sul site internet www.radioalbitzes.com.